reclama-la, Juan, és tuja. Perquè és tuja, Juan, reclama-la, Juan, és tuja. Perquè és